Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

tens roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Ràdio Marina. Come here, baby.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo.

0: Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Aldia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Ràdio Marina.

0: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITV.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro.
5: Com la pizza del pomodoro.
6: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 9.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
3: Encara no te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
4: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Inma, el teu espai.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats d'avui diumenge i ho fem a Blanes amb els actes que s'han programat en motiu del Dia de l'Orgull. Avui diumenge segueixen, com dèiem, els actes que ja han començat durant aquesta setmana. S'han programat per avui diferents tallers i tertúlies d'11 del matí fins a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7. A Lloret de Mar també estan celebrant el Dia de l'Orgull i ho fan amb el Pride Costa Brava, avui darrer dia d'activitats. Tossa de Mar, avui darrer dia també de gaudir de les jornades gastronòmiques, mil i una manera de fer els fideus. Tenim també a Tossa la Festa Major d'Estiu Sant Pere, que s'allarga fins al 2 de juliol amb diferents activitats programades. I encara a Tossa, Festival de Rumba, avui darrer dia se celebra, recordem, a la Platja Gran i al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer. A Pineda de Mar destaquem avui concert de fil de gospel a l'Auditori a les 7 de la tarda. Es tracta del concert del 12è aniversari. Acabem l'agenda i ho fem a Palafolls amb el Festival Fem Palafolls. El festival combina música en directe, restauració al carrer i ofertes comercials.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció controlautoitv.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
6: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

0: cap de setmana parlem d'estrenes. Estrenada al Festival de Màlaga, arriba als cinemes la coproducció catalana Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho. Ousmar Umar reviu la seva pròpia experiència migratòria a través d'una cinta que relata el seu periple per arribar a Barcelona des de Ghana, però també tot el racisme social i institucional, un cop a territori europeu, havent de viure al carrer. L'actor assegurava que a l'Ousmar de fa 20 anys li diria que complís el seu somni. Ara bé, admetia que no tornaria a fer aquest viatge perquè el preu que va pagar va ser massa alt. L'actriu Emma Vilarsau és l'altra gran protagonista de la pel·lícula en el paper de mare adoptiva. Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession, una de les pel·lícules més esperades de l'any, premiada al Festival de Cinema de Sitges. Com dèiem, una de les grans sorpreses de la temporada, on es va alçar amb el Premi Especial del Jurat i el Premi del Públic. Vigila amb el que desitges, aquest és el tema principal de la pel·lícula.
1: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky? Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Nicky, espera, iba a preguntarte...
3: ¿Qué?
2: Déjalo, se me ha olvidado.
1: Sauce del deseo. Solo tienes un deseo.
2: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Un amor que es transforma en una obsessió desesperada. I més quan es desperten forces ocultes. Parlem de Obsession. Si et van els superherois, o en aquest cas les superheroïnes, una nova pel·lícula que forma part de l'univers de Superman, amb una història protagonitzada per Kara, la seva cosina. S'estrena Supergirl. Després del seu pas pel BCN Film Fest, arriba als cinemes La Mujer Sin Nombre, una pel·lícula de Haifa al-Mansur, coneguda per ser la directora de, entre d'altres, La Bicicleta Verde, en el que una investigadora novella apassionada pels true crimes es veurà involucrada obsessivament en l'investigació del crim d'un adolescent. Una pel·lícula espanyola, Morir no siempre sale bien. I atenció, perquè després de 25 anys, la banda liderada per Johnny Knoxville torna a la càrrega amb aquesta nova entrega marcada amb l'humor extrem, el risc físic habitual que pateixen en pròpies carns els membres de Jackass. Lo mejor para el final.
4: Advertencia, las escenas peligrosas de esta película han sido realizadas por profesionales.
5: Hola, soy Wim.
6: Hola, soy Van Markera.
7: Soy Preston Lacey.
8: Soy Chris Pontius.
9: Hola, soy Johnny Knoxville. ¡Bienvenidos a Jackass!
10: Bienvenidos al primer día de nuestra última película.
0: Nous reptes que porten la colla a jugar amb els límits del dolor o la incomoditat a través de situacions deliberadament absurdes i provocadores. I dues produccions interessants, per una banda, Nino. Pauline Loquez dirigeix aquest premiat film, protagonitzat per en Theodore, que es prepara per afrontar una prova decisiva que marcarà un abans i un després a la seva vida. La darrera ens situarà a París de l'any 1792.
11: Todo rey está condenado por naturaleza. No se puede reinar inocentemente.
12: ¡Viva la revolución!
13: Ya no eres el rey de Francia. Eres un simple ciudadano. Luis Capeto.
14: Una nueva generación de hombres está a punto de ocupar vuestro lugar y para ello necesita cometer un acto violento.
0: Un temps convuls perquè la revolució del poble francès ha triomfat i el rei Lluís XVI, juntament amb la seva esposa Maria Antonieta, són detinguts i empresonats en un castell de París. Aquests seran els últims dies dels dos monarques abans de la seva execució a la guillotina. Los últimos días de Maria Antonieta. I aquesta setmana les plataformes de Capture torna a Movistar Plus amb una tercera temporada. El thriller ratalera Deepfake, que reflexiona sobre la manipulació de la realitat al món digital. HBO Max estrena Vida, Larry David i Búsqueda de la Felicitat, una producció que compta amb un seguit d'escenes de comèdia en les quals el seu creador fa servir el seu humor àcid i neuròtic per reimaginar els moments més icònics de la història dels Estats Units. Arriba també la segona temporada de Campamento Snoopy. Ho fa Apple TV. I a Prime Video s'estrena Driver's Ed, un film de Bobby Farelli, la comèdia preestrenada al Festival de Toronto 2025, que veuràs a Prime Video. Una altra pel·lícula, en aquest cas a Netflix, estrena El manuscrito de Dante, amb un repartiment que compta amb Oscar Isaac, Gal Gadot i Gerard Butler. I atenció a aquesta comèdia universitària firmada per Lorena Iglesias, a Filmin Millennial Mal, on una bibliotecària en atur torna a la universitat i es veurà atrapada en els codis. Festes, estilismes, por de fer el ridícul... Acabarem a Disney Plus, on podrem veure la darrera temporada, la temporada final de The Bear, on seguirem i descobrirem les noves i darreres aventures del gran xef Carmi.
3: O al final todo acaba bien.
5: ¡No, para! ¡No, absorbe!
6: O no.
0: A Disney arriba també Avatar, Foc i Cendra. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.
7: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2 km 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Ràdio.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata barata ballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
5: moltes coses. 20 d'abril
10: del 90. I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
6: Perquè per mi a 90 quilòmetres no sé jo, eh? No sé com vas tu,
11: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
12: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de
13: Tremí. M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
14: Ah, però per què para, ara?
15: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Per què era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marítima.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 78 22 26. Truca'ns.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Encara no te n'has assabentat? A Minma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé, 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Minma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minma.net.
2: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
3: Minma, el teu espai.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
6: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
4: Fes la inspecció controlautoitv.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
10: Comencem l'agenda d'activitats d'avui diumenge i ho fem a Blanes amb els actes que s'han programat en motiu del Dia de l'Orgull. Avui diumenge segueixen, com dèiem, els actes que ja han començat durant aquesta setmana. S'han programat per avui diferents tallers i tertúlies d'11 del matí fins a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 7. A Lloret de Mar també estan celebrant el Dia de l'Orgull i ho fan amb el Pride Costa Brava, avui darrer dia d'activitats. Tossa de Mar, avui darrer dia també de gaudir de les jornades gastronòmiques, mil i una manera de fer els fideus. Tenim també a Tossa la Festa Major d'Estiu Sant Pere, que s'allarga fins al 2 de juliol amb diferents activitats programades, i encara a Tossa, Festival de Rumba, avui darrer dia se celebra, recordem, a la Platja Gran i al Passeig Mossèn Cinto Verdaguer. A Pineda de Mar destaquem avui concert de Fil de Gospel a l'Auditori a les 7 de la tarda. Es tracta del concert del 12è aniversari. Acabem l'agenda i ho fem a Palafolls amb el Festival Fem Palafolls. El festival combina música en directe, restauració al carrer i ofertes comercials.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: El lema d'aquesta setmana al Mundial de Futbol i de Futbol va la cosa. Les nostres tres propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb el 11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro. A l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les arts i detallets. Un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3 des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana, 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pegatina... I en aquesta ocasió, amb detallets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts.
6: Amb un

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots que han donat aquesta setmana els Amics de les Arts i de Tallats al Triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de la setmana.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 € al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 € al quilo. Xurís casolà, 6,75 € al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
3: Fes la inspecció a controlautoitv.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i Marina 360. Punt cat. Ràdio Marina. Escolta'ns a Marina 360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina. És la 1.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
0: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Ecokill és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecokill et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecokill, el teu espai lliure de plagues.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Marina.
4: Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
6: Encara no te n'has assabentat? Amb Inma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres amb Inma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Inma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a inma.net.
7: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
8: Inma, el teu espai.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: sol, de recetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc, mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Al matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
3: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
4: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
6: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
7: Aquesta setmana encendrem amb les veus
8: moltes coses. 20 d'abril
6: de 90. I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica...
3: Perquè per mi ser clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu,
9: de cames, eh? 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també.
10: Sí. És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
6: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnia.
11: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
12: Oh, però per què para ara?
13: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Et busco
0: i t'habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Sempre al teu.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: és arriba.
1: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
4: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció contra l'autoITB.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
5: Outlet Ritual Shoes. Liquidació de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes. Ho tenim tot per als teus peus. Vine. O si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes. Al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.

0: Carolina.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finques

Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Encara no te n'has assabentat? A Minma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Minma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Minma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a minma.net.
5: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
6: Minma, el teu espai.
7: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.

0: El cap de setmana parlem d'estrenes. Estrenada al Festival de Màlaga, arriba als cinemes la coproducció catalana Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho. Ousmar Umar reviu la seva pròpia experiència migratòria a través d'una cinta que relata el seu periple per arribar a Barcelona des de Ghana, però també tot el racisme social i institucional, un cop a territori europeu, havent de viure al carrer. L'actor assegurava que a l'Ousmar de fa 20 anys li diria que complís el seu somni. Ara bé, admetia que no tornaria a fer aquest viatge perquè el preu que va pagar va ser massa alt. L'actriu Emma Vilarsau és l'altra gran protagonista de la pel·lícula en el paper de mare adoptiva. Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession, una de les pel·lícules més esperades de l'any, premiada al Festival de Cinema de Sitges. Com dèiem, una de les grans sorpreses de la temporada, on es va alçar amb el Premi Especial del Jurat i el Premi del Públic. Vigila amb el que desitges, aquest és el tema principal de la pel·lícula.
1: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky? Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Nicky, espera, iba a preguntarte...
3: ¿Qué?
2: Déjalo, se me ha olvidado.
1: Sauce del deseo. Solo tienes un deseo.
2: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Un amor que es transforma en una obsessió desesperada. I més quan es desperten forces ocultes. Parlem de Obsession. Si et van els superherois, o en aquest cas les superheroïnes, una nova pel·lícula que forma part de l'univers de Superman, amb una història protagonitzada per Kara, la seva cosina. S'estrena Supergirl. Després del seu pas pel BCN Film Fest, arriba als cinemes La Mujer Sin Nombre, una pel·lícula de Haifa al-Mansur, coneguda per ser la directora de, entre d'altres, La Bicicleta Verde, en el que una investigadora novella apassionada pels true crimes es veurà involucrada obsessivament en l'investigació del crim d'un adolescent. Una pel·lícula espanyola, Morir no siempre sale bien. I atenció, perquè després de 25 anys, la banda liderada per Johnny Knoxville torna a la càrrega amb aquesta nova entrega marcada amb l'humor extrem, el risc físic habitual que pateixen en pròpies carns els membres de Jackass. Lo mejor para el final.
4: Advertencia, las escenas peligrosas de esta película han sido realizadas por profesionales.
5: Hola, soy Wiman.
6: Hola, soy Van Marquera.
7: Soy Preston Lacey.
8: Soy Chris Pontius.
9: Hola, soy Johnny Knoxville. ¡Bienvenidos a Jackass!
10: Bienvenidos al primer día de nuestra última película.
0: Nous reptes que porten la colla a jugar amb els límits del dolor o la incomoditat a través de situacions deliberadament absurdes i provocadores. I dues produccions interessants. Per una banda, Nino. Pauline Loquez dirigeix aquest premiat a film, protagonitzat per en Theodore, que es prepara per afrontar una prova decisiva que marcarà un abans i un després a la seva vida. La darrera ens situarà a París de l'any 1792.
11: Todo rey está condenado por naturaleza. No se puede reinar inocentemente.
12: ¡Viva la revolución!
13: Ya no eres el rey de Francia. Eres un simple ciudadano. Luis Capeto.
14: Una nueva generación de hombres está a punto de ocupar vuestro lugar y para ello necesita cometer un acto violento.
0: Un temps convuls perquè la revolució del poble francès ha triomfat i el rei Lluís XVI, juntament amb la seva esposa Maria Antonieta, són detinguts i empresonats en un castell de París. Aquests seran els últims dies dels dos monarques abans de la seva execució a la guillotina. Los últimos días de Maria Antonieta. I aquesta setmana les plataformes de Capture torna a Movistar Plus amb una tercera temporada. El thriller ratalera Deepfake, que reflexiona sobre la manipulació de la realitat al món digital. HBO Max estrena Vida, Larry David i Búsqueda de la Felicitat. Una producció que compta amb un seguit d'escenes de comèdia en les quals el seu creador fa servir el seu humor àcid i neuròtic per reimaginar els moments més icònics de la història dels Estats Units. Arriba també la segona temporada de Campamento Snoopy. Ho fa Apple TV. I a Prime Video s'estrena Driver's Ed, un film de Bobby Farelli, la comèdia preestrenada al Festival de Toronto 2025, que veuràs a Prime Video. Una altra pel·lícula, en aquest cas a Netflix, estrena El manuscrito de Dante, amb un repartiment que compta amb Oscar Isaac, Gal Gadot i Gerard Butler. I atenció a aquesta comèdia universitària firmada per Lorena Iglesias, a Filmin Millennial Mal, on una bibliotecària en atur torna a la universitat i es veurà atrapada en els codis. Festes, estilismes, por de fer el ridícul... Acabarem a Disney Plus, on podrem veure la darrera temporada, la temporada final de The Bear, on seguirem i descobrirem les noves i darreres aventures del gran xef Carmi.
3: O al final todo acaba bien.
5: ¡No, para! ¡No, absorbe!
6: O no.
0: A Disney arriba també Avatar, Foc i Cendra. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

0: AutoITB.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
2: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. AlReiDeLaRajola.com.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina, és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. marina360.cat

0: concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: El lema d'aquesta setmana, el Mundial de Futbol, i de futbol va la cosa. Les nostres tres propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món a Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb l'11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro a l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les arts i de tallets. Un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3, des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana. 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pagatina, i en aquesta ocasió, And the Tiets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts.
6: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots que han donat aquesta setmana els Amics de les Arts i Detallats, el triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de la

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com. La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Encara no te n'has assabentat? A Mimma Gallery estem de happy aniversari i 1.000 euros de premi poden ser teus. Sí, sí, ho has escoltat bé. 1.000 euros. Aquest mes, si compres a Mimma, t'emportes 1.000 euros de regal. Recorda, només fins a final de mes. Mimma Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mimma.net.
3: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine. Mimma!

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.

0: 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Per què era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discos de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 3706 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoITB.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: ControlautoITB, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció, controlautoITB.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

0: Matí 360.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar i els taxistes del municipi han impulsat una campanya amb el nom Taxi Segur, un protocol perquè els taxistes esperin que les dones hagin entrat al seu domicili o allotjament abans de marxar.
2: Perquè era notícia en aquesta ocasió, doncs, aquesta població, Kentwood, Louisiana, doncs, perquè va anunciar que un nou museu s'inauguraria l'any 2001 dedicat a la figura i la carrera musical de la princesa del pop, Britney Spears, on es mostraria, doncs, de tot. Correu de fans, discurs de platí, articles genuïns donats per la cantant.
3: En un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes superi amb escreix la xifra oficial.
2: Aquesta setmana s'estrena també el film de terror Obsession.
4: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Després dels mesos de rutina és moment de fer un parèntesi. El teu gust. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, torneigs esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa estiu. Tordera és festiu.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
5: moltes coses. 20 d'abril.
10: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
11: Sí, perquè per mi a 100 km 90 km no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 km, déu-n'hi-do també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: positiu, més fàcil de mastegar.
1: Per què?
0: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
2: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Ràdio Marina.
2: Sempre al teu costat.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 28 de juny. Llom de porc mitja canya, 7,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Xurís casolà, 6,75 euros al quilo. Rodó cuixa de vedella, 16,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Et busco i t'habito.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Et busco i t'habito.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

busco y te habito. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'evito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.